0: sentir un peu d'amour.
1: Un peu d'amour, un peu d'amour, un peu d'amour.
0: Y tiene que hacer un balance, ¿para qué vivir?